L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindre Oliva neta és cosa de tots i totes. Ajuntament d'Oliva. Desayunos, almuerzos, comidas, tardeos, cenas, entre semana o el fin de semana. El mejor lugar para disfrutar, Restaurante Club de Tenis Oliva. Te esperamos.